0: La radio du Sud Toulousain, c'est Radio Galaxy, 98.5 FM.
1: Et à qui écoutat l'émission en lingua nostra.
2: Adesias brave munde. Lo miracle un continel du Nabai Runeso nascudo a Miliau en 1947 que se sono Yvette Ballard. Estirat de sul librot titulat Entre Caus et les Besoun, publicat en 2004 à la Zedicius del Grel Ruergas.
3: Un copero al segle XIII a Cambo Rumal y abio forso munches. I de murero entro al segle XVIII. Me direz a cau fa un bel briu. Probable. E mai cabio uno bravo borio amb de prats, de camps, de bosses e uno chasso sul piec. Las quitios terros de las fadarelos al ras del Castelmus erun estacado a las de Cambo Rumal.
4: Tout le monde sap que los monges disun forços pregarios. De nuec, de jun, los tres cal del tent, desempeil albo fins a miejun nuet. De pregadissos. Del premier de genier al 31 de desembre. Comprengeretz que lo demorabo pas plus de temps per treballar tutto las terros e fa las cullidos. Alaro, dil lo redol, y avio un mulun de paisans que fazion balé l'urbé. Si que nu, l'herbo e los bartasses avorien mangiat tut.
3: Vei matí, Milou, sens cap de terra, s'encaminava de vers Cambo Rumal. Cusi que sio, canana paga lo fermace, semper tu sans. L'anè ploraccio, me dis las castagnals, serà a l'abric sul cobert de las fuelles russelos già. Coneix lo camí, cadannado, dos cops l'ans, pel mes de mai de novembre, monte.

0: és amorós.
1: Ja, bé. Sap que se mor si el lot és nou. De polits linsols. Juste, se me devoro un billete de França. Si pensa el nostre penjolut.